0: querías tener una familia, ¿no? Con hijos, tú me dijiste.
1: Per nosaltres ets com de la família.
2: No és el mateix, veritat?
1: Quants diners necessites?
3: Pues mando más lana en TikTok.
0: ¿Y si no sale bien?
4: Escolta, Nayeli, això no és un joc, eh? Però has de saber on et fiques. El jutge necessitarà saber-ho tot abans de dictar una sentència.